0: poder dir no. Home, jo faller tots els que participem en la ofrenda, en este cas, jo sempre penso en el que ve darrere. El faller és supersolidari. El faller, o de la Germanor, no, ho porta molta gala. I el faller farà tot el possible, com tots els anys, i no pensaran ell, pensaran els demés. Jo vull pensar que el faller pensa en els demés, en el que ve darrere, en el que pot acabar més tard, etc, etc, etc. Ja està. Però ara, pues, alguns que diuen això, altres que diuen que ara la retrasaran, no, ningú va retrasar res, aposta. Hi ha ofrendes que han acabat antes, hi ha ofrendes que han acabat més tard. Faller Major de València entrava a la 1:57, si no recordem el Carmen. La nana entrava, Marta, a les 2:30, pràcticament. Dos anys arrere, Maria Estela entrava pràcticament a les 3 del matí. Nada nuevo bajo el sol. No estem descobrint res. Ara, pues, torna a aparèixer el, no el fantasma, la possibilitat de ampliar les falles un dia més. Ampliar les falles un dia més, que possiblement molts se queixen, no significa ningun caos en la ciutat de València, hi ha que explicar-ho molt bé, perquè el dia 13 seria el dot, el 14 per el 13, el 15 per el 14, és córrer un dia més, desahogar el calendari, desahogar l'ofrenda, desahogar la festa, ¿vale? perquè anar a més desahogar. Però el 13, les falles és que estan pràcticament tots els carrers ja tallats perquè les falles estan plantant-se, o sea, el caos no seria ninguno. Per si algú està pensant que allargar les falles un dia més suposaria. Les coses hi ha que explicar-les bé. Després apareixeran los dimes directes, l'oposició i la contraoposició i la recontraoposició, perquè per desgràcia la política pren part molt important en esta festa. Però el faller deu de ser immune a tot això, com ha sigut sempre. I el faller ha de demostrar que la festa està per damunt de tot i demostrar que esto no és un caminito de rosa sempre. Hi ha coses com el Congrés Faller que n'hi ha ara, com el tema de l'ofrenda, que te toquen en este moment de la vida en el qual nosaltres som fallers. Però tenim que fer lo millor per al que vinga darrere. Jo no me canso de repetir-ho perquè això m'ensenyaran en ma casa. ¿Vale? A ser solidari i sobretot a ser la germanor fallera que tant portem a gala. Entonces, hi ha moltes coses que n'hi ha que estudiar. L'ofrenda, si seguís pujant el cens faller, al final n'hi haurà que fer algo, evidentment. Perquè si seguís pujant, ja estem per dalt del 123 o 25, jo estic convençut que seguirà pujant a 1 de febrer o a 20 de febrer, ja el veuràs, tiempo al tiempo, tornarà a pujar. Això és una cosa que és evident i lògica. A partir d'ahí, jo estic encantat de que el faller parli, de que el faller doni idees, però idees que leisquen del cor i que tinguen sentit. Jo, lo de el president que volguera parlar amb ell, li cridaré, buscaré el telèfon, li cridaré, l'entrevistarem i tal i qual, que contempla la possibilitat, i ho he llegit avui en, si no recorde mal, crec que estava en províncies, vaig a buscar-ho el titular, no? Que contempla la possibilitat de traure les mascletades, les dos mascletades. Sí. Es província, sí, que fica, hay que estudiar sacar las mascletades del 17 y 18 de marzo de la plaza del ayuntamiento. Álvaro Badía, uno de los presidentes más críticos del tercer día de ofrenda, no se puede gestionar vía decretazo, bla, bla, bla. Escuchar las fallas, evidentemente. Escuchar las fallas se sentirá en el otro día en la asamblea. Ojo, que quede molt clar que en esta casa, en Onda Cero, que es el responsable de fallas, que es Boro Peiró, defenda asamblea de presidents. L'ha de fer sempre. Si anime tots els anys i tots els dies a dir aneu a l'assemblea, voteu en l'assemblea, parleu en l'assemblea. És el foro que no té ninguna festa del món, la té sol les falles de València. És el que ens fa diferència, ens diferencia del resto del món, independentment de que som una festa d'art. Això està més clar que l'aigua. 17 i 18, sacar les mascletes, ¿para qué? Para descongestionar el què? El què? Si tu fas una encuesta a tot el món, faller i no faller, i li preguntes qual és l'acto favorito de tot el món, faller, és la mascleta. Tu no pots carregar-te el bitxo més important que tens. I això sí que és diferenciador, perquè això sí que és made in València. Ofrendes, n'hi ha més, n'hi ha moltes més coses, però el bitxo diferenciador, perquè això és un bitxo, és la mascleta. Parida i nascuda en València, made in València, crea en València, dispara en un puesto que és únic. Que no torne el debat, que no torne. Y esto no es una amenaza ni un aviso, que mira que ni a Chen diguen, que no torne el debate de sacar las mascletas del ayuntamiento, porque el que está parante en este micro está més que cansat d'ixe debat. Igual que descentralizar las mascletas, eso también estoy muy cansado, Boro Peiró, ¿sabeu por qué? Porque les falles, més de 150 falles fan focs, mascletades en els seus barris. Si eso no es descentralización, que venga Dios y lo vea, ¿vale o no vale? La plaça d'Ajuntament és la plaça d'Ajuntament y los barrios son los barrios. Y evidentemente Valencia tiene algo muy maravilloso y es disparar en la plaza, que es la catedral mundial de la pólvora diurna, catedral mundial de la pólvora diurna. Y después lo bonito es que les, que es barris tal. Lo que tiene que hacer l'Ajuntament es seguir apoyando cada vegada més a ixes falles que sí que creuen en la mascleta y en la pólvora, ¿vale? Y este debate, el track per si acaso. Per si acas, porque como la calle habla tanto, llegan dimes y diretes, yo per si acas ya me anticipo lo que pueda venir, porque no es la primera vez que he escuchado podrían, la paraula descentralitzar és que me toca el dit gordo del peu, ¿vale? I com tot el món opina, bueno, però també pot opinar, perquè tot el món té dret a opinar, però en respecte, i jo ho dic, la Catedral Mundial de la Pirotècnia, ja està. 17 i 18, què aconseguiríamos? Llevar dos más, però no desvestim un sant. Jo no dic que no sigui ni bon ni mal la idea del xic este, del president, que parlen ell, ni tinc res en contra, ni mucho menos, però... Dicen las mascletas, busquem altres solucions. Té que haver altres solucions. Anem a sentir
1: lo que
0: la gent.
1: Lo que sempre dices de sumar, no hay por qué
0: claro,
1: quitar.
0: Claro, les mascletas. I un des i un díhuit, per l'amor de Déu.
1: Claro, si és, luego que sume
0: es que, digue un president, és que el fallero no va mucho. És veritat, Begoña, tu eres fallera. Tu, sí, possiblement, sí, sí. 15, no. 16, 17, 18, 19, és impossible
1: no
0: que t'acostes. Una
1: no.
0: per treball, l'altra perquè eres fallera.
1: Tal,
0: I estàs en la teva comissió, i estàs en la teva falla, i tal i qual. Però és que venen trens carregats de Madrid soles per veure la masqueta, menjar-se un pla de paella i tornar-se'n a Madrid. Trens han ser. Entonces, lo que siga potent, dicem, és una opinió també, com cada auto una opinió. Jo no estic d'acord, com el xic igual no està d'acord amb mi o molta gent. A mi me queden els amics de Nazaret i me diuen, l'altre dia, Boro, que te sentim sempre, que eres un crack. Me fa molta il·lusió que la gent ho diga. No patis, que si lleven les mascletes que les porten a Nazaret, que nosaltres les disparem. És veritat, és que hi ha gent que és molt ràpida. Em fa allò que diuen, no patiu. Així, perquè Nazaret... Ojo, Nazaret té fama de mascletes històriques i potents. Ojalà poguera anar, ¿vale? Però... que siga el debate de l'ofrenda. I, bueno, ara, pues, de tots els colors estan parlant, de tots els sabors estan parlant. Bueno, i de moment, Jesucristo de mi vida, que me quede com estoy. I ara volem què és el que passa en esta ofrenda d'este any pròxim. De moment ja se queda com està. De moment, ¿vale? Un any més, i ja veurem. I a partir d'ahí, pues, és meravellós que la gent debatisca i que la gent parle. Que lo más importante es la falla. Però demostremos que...
1: siga creciendo.
0: Lo más importante es la falla, però demostremos que es la falla, ¿eh? Apostemos por la falla. ¿Vale o no vale? Si lo más importante es això, tu tens que apostar per lo més important en la tua vida. Què és lo més important? La falla... Pues la falla. Inculquem-li als nanos que la falla és el més important, que n'hi ha que estar esperant el xurat, que n'hi ha que apostar per la falla infantil i per la gran, que n'hi ha que mimar a l'artista. Es comencem fent això, eh? No, a mi no me val dir el més important de la falla, vas a l'assemblea, que votes al xurat i són tres i el de la guitarra. Algo no me quadra. Entonces, ja que ara tenim l'oportunitat de mostrar al món sencer que el més important, demostrem-ho. Ja està. Crec que és el més important per a mi també, però bueno. I fira de juliol, si el calor no ho impedís, mira, en la plaça de... El Grau de Nazaret, actual a mi Queco. ¿Te acuerdas de Queco, Jordi? Pues
1: sí,
0: Queco, que fa magia per el tío Queco. Este Queco 15, que se diu ara. Más café a mi, l'alguan retrasat a les 8 de la vesprà, és en la plaça Tribunal de les Aigües del Grau. I després, en el mateix puesto, el musical Last Word també és allí. I després, 9 i mitja, en Viveros, gente de zona, i a les 10 de la nit, algo que no me vaig a perdre jo, el tributo a Queen en este Chalís del Palau Nord. De moment tot seguís avant i home, retrasen un poquet per l'horari pues... tal i qual i tot seguís avant. I un abraç a tota la gent de la vila, que es vull molt.
1: Hombre, por supuesto, digo una cosa, vamos a llegar al tributo y a todo, pero antes, si me da tiempo, cuando vuelva, nos vamos a Bacay. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hace poquito?
0: Allí,
1: que los jueves hacen música en directo, cena, copita, palmeras, buen ambiente, esos planes que parece que estés fuera de la ciudad, pero que lo tienes al lado, o sea, que nos vamos, tomamos una copita en Bacay, musiquita en directo, nos vamos a los jardines a disfrutar de Queen, en fin, que lo tenemos todo, Boro. Un besito, mañana hablamos. Chao. Gracias a ustedes también por estar ahí, a nuestros compañeros Alejandro y Jordi por haber sido pues partícipes de la parte técnica. A las 2:30 vuelvo en Comunidad Valenciana en La Onda desde la Vila Joyosa para contarles todos los detalles de la fiesta de los moros y cristianos. Feliz tarde.
2: Hoy venía pensando en la visita de Lim a Valencia. Es increíble y hasta triste que la visita del máximo accionista del Valencia a nuestra ciudad sea noticia, pero así es. Lim ha estado casi 7 años sin pisar la capital del Turia, y que lo haga, aunque sea de forma breve, es toda una noticia. Hasta el punto de levantar un sinfín de suspicacias, tal vez por eso, o porque fueron cazados por mis amigos de la grada, a la salida del restaurante, se apresuraron desde el Valencia a hacer un comunicado oficial. Según la versión oficial, Lim vino para visitar las obras del nuevo Mestalla y para visitar a la directora financiera, Inma Ibáñez, por fortuna ya recuperada de una grave enfermedad. Eso y mantener una reunión con Gurley, en la que, según algunas filtraciones, este último le pidió un esfuerzo para reforzar la plantilla en su intención de regresar a Europa. Hasta ahí, la versión del club. Pero es lógico que nos hagamos algunas preguntas. Lim estuvo en el Mundial acompañado de Al-Khelaifi, dueño del PSG, y se desplazó hasta Valencia con el avión privado del emir de Qatar. Quizá no es

0: Noticias Mediodía, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Acord històric, diuen la nord-americana Ford i la xinesa Geely. Acord històric per a Ford Almussafes. Què tal? Bona vesprada. La factoria de la Ribera passarà a estar compartida per aquestes dues companyies automobilístiques. Fabricaran conjuntament 5 cotxes a partir del 2028 i garantiran, diuen, tots els llocs de treball. Actualitat econòmica en un altre dia d'avisos rojos per calor. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Acord entre la nord-americana Ford i la xinesa Geely per a que la factoria d'Almussafes fabrique de manera conjunta entre les dues empreses 5 vehicles a partir del 2028, 3 de Ford i 2 de Geely, estos últims íntegrament elèctrics. La planta de la Ribera, diuen aquestes companyies, s'assegura així un futur estable a nivell de producció i també a nivell d'ocupació. Alejandra Carrillo.
2: Serà la planta més productiva d'Europa, han dit a la firma del pacte, a la qual ja han assistit el president del govern central, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segona y ministra de Treball.

tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts. Són les 2:30 i arrenquem Comunitat Valenciana en la Onda en un programa especial. Ja saben, este estiu estem tinguent i hem tingut la programació especial pel Mundial, però de tant en tant ens hem deixat caure a estes 2:30 i fins a les 3 per a desplaçar-nos, per parlar de turisme. I és que hi ha llocs que no només es visiten, hi ha llocs que també es viuen. Hi ha llocs que tenen eixa llum especial i la Vila Joiosa és, sense dubte, un d'ells. Imagineu-se passejar per vora mar o a un costat les emblemàtiques cases de colors que han convertit la vila en eixa imatge reconeixible en la Mediterrània. A l'altre, pues, la platja, el passeig i eixa ambient d'estiu que convida, pues, a parar un poquet, eh? Estos dies, a més, la música de les marxes mores i cristianes, la pólvora i la il·lusió dels festers, anuncien que la ciutat està preparada per a viure els seus dies més grans, perquè quan arriba el mes de juliol la Vila Joiosa es transforma. Cada carrer, cada racó i cada balcó es preparen per a contar una història que ens transmet de generació en generació. Una història de valentia.

0: de tradició, de sentiments i de festa. Arriben els moros i cristians, unes celebracions úniques que des de ja mateix, avui, demà, 24 al 31 de juliol, converteixen este racó de la Marina Baixa en epicentre de la festa mediterrània. I des d'un escenari privilegiat, estem en el quartel de la Reina Cristiana. Si els dic el nom, crec que els va sonar, perquè és Marta Llinares, en la companyia dels Llauradors, i amb la Mar com a teló de fons, el cor de festa bategant, els donem la benvinguda, com dèiem, a Comunitat Valenciana en la Onda, en este programa especial dedicat a unes festes declarades d'interès turístic internacional. Marta Llinares, companya, com estàs?
1: Molt bona vesprada.
0: Quin plaer estar així de nou enguany, i quin any, 2026.
1: Carregaet de bombo.
0: Carregaet. Reina cristiana d'estes festes.
1: Això para ser, això para important.
0: Sí, però és que siga important el càrrec, no?
1: Exacte,
0: com és este càrrec, Marta?
1: Pues és un càrrec il·lusionant, sobretot amb molta... no responsabilitat, sinó un sentiment així d'orgull, no? De representar a la teva companyia, al bàndol cristià, i al final, bueno, pues a tots els festers i a tot el poble, no? En lo que és la festa patronal de moros i cristians. I bueno, jo ara ja mateixa amb moltes ganes de que arribi. Bueno, en realitat, tinc ganes que siga en les 8 de l'esprà, lo que ja ha fet, ni ha fet, i el que no, pues, per a un altre rei.
0: Clar, perquè, clar, la gent et coneix perquè tu conduixes així a la Vila Joiosa el Más de Uno, però també el rebost a la Comunitat Valenciana, però clar, esta faceta festera, jo crec que per a molts oients era un poc desconeguda, ara ja no tant.
1: Ara ja m'he descobert.
0: Per als de Castelló, a la, València, parle, perquè els per als de Alacant segur que sí. Doncs en este programa especial ja ens acompanyen també, pues, estos protagonistes de la festa, els que any rere any també, pues, fiquen tot sobre la taula per a fer-les, si cal, pues, més bones, no? I millors. Estem amb el regidor de festes, amb Jaime Santamaria. Jaime, bona vesprada. Estem també amb Rosa Llorca, la regidora de Turisme. Rosa, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Bueno, quina representant teniu enguany, Marta, i a més, pues, bé, de tota la festa, no? Però enguany com a reina cristiana.
2: Sí, des del Palau d'Estiu de la Reina.
1: Sí, és un luxe. La veritat és que...
0: Això es pot dir com el Palau d'Estiu.
2: Sí, molt fresquet no és.
0: Perquè vull que expliquem un poc on estem. A mi m'han dit que el de la reina sol ser un poc més gran, que és on s'acaba, no? Tu pots anar pels quartels, però així és on s'acaba.
1: Els de reis són, és normalment on s'acaba, encara que hi ha alguna companyia que ja acaba més tard que reis.
0: Ah, sí,
1: però
0: no?
1: Bueno, no passa res.
0: I així, un poc, tu ens deien que hi ha bandetes, no?
1: Sí, que són... en la vila lo habitual en quant a música i de més és la bandeta de música, que ja està de matí, per acompanyar els passacarrers, que són molt habituals. Jo estava dient que el migdia és el que més m'agrada a mi. Este any estaré així rebent les visites i no disfrutaré d'aquest moment, però el disfrutaré d'una altra manera, per suposat, i supercontenta de fer-ho, rebent a tots aquells que venen a visitar-nos. És un moment molt especial, on les companyies en la seva banda van de passacarrer, de quarter en quarter, visitant totes les companyies, i després aquesta banda és la que, bueno, pues, anima la festa fins que altes hores de la madrugada.
0: Exactament, fins que el cos aguanta, fins al dia 31. Com porten les regidories l'organització des de la de festes, per exemple, Jaime?
3: Doncs, estos dies és el moment de més auge, no? De més treball, no? En la regidoria de festes, juntament amb l'Associació de Santa Marta, no? Que són els encarregats d'organitzar aquests actes. La veritat és viu en molta, estos dies, en molta tensió, no? En molts moments de telèfon, de últimes cridades, de últims moments de preparatius. Però bueno, la veritat que ja són anys, no? Ja duem nosaltres almenys 3 anys, i ja no solo 3 anys, sinó jo, pues, ja duc molts anys també dins de la festa, ha estat en la junta de govern de l'associació, ha estat en la junta directiva, així que bé, gaudint també de ser este càrrec, no? De ser regidor de festes i viure les festes des del càrrec aquest que tinc.
0: Exactament, des d'un altre punt de vista, no? I des del turisme, jo he de dir que vaig intentar fer alguna reserva per a hospedar-me, i ha sigut totalment impossible, Rosa. Jo crec que ja fa mesos que l'ocupació es nota, que la gent va a vindre a moros i cristians. Ai, alguna cosa quedarà, però bé, que hem de vindre, clar.
2: Sí, així no és. Estem ja en plena temporada i, bueno, és normal que estiga tot, bueno, està encara el 82%, encara quedarà algo per ahí. Però bueno, sempre parlem de xocolata o de gastronomia, i ara toca un dels nostres productes turístics més especials, que són les festes, i esperant que la gent, pues, tinga aquesta experiència meravellosa de gaudir com nosaltres gaudim les festes.
1: Sens dubte són uns dies molt especials, però abans que hem tingut l'oportunitat, també hem fet des d'ací el programa provincial de Más de Uno avui. Rosa, parlaven que la vila, des de Setmana Santa fins ara, s'ha vist una ocupació important.
2: Sí, estem treballant el que sempre es diu, no? La desestacionalització, que és important per a que el que és el turisme no tinga un impacte no només en els mesos més pues de l'estiu, sinó que siga tot una ocupació mitja i que pues els serveis no es ressentixen i que la hosteleria pues puga absorbir, no? L'impacte de lo que és el turista. I sí que és veritat que els datos pues estan reflexant que en la vila pues hi ha gent, perquè tenim productes diferents, no només el sol i platja i les festes, sinó productes com la gastronomia, el xocolatíssima o el patrimoni històric, que pues que arrastren al turista a gaudir de la vila en qualsevol altre moment de l'any.
0: Bé, captarà els oients per a que vagin fent-se la idea de com va ser la programació. Jaime, ens pots fer un poc un resum de com és la programació i quins són els esdeveniments, diguem, pues, clau?
3: Pues la veritat que tenim una programació molt extensa. Les festes arranquen el dia 24, demà, a les 9 de la nit, en l'ensenyament de l'alumbrat, i en l'entrada de bandes. Entrada de bandes, que hi sent tots els carres festers, i finalitza amb l'himne regional, en el Parc de la Barbera, i una mascletà. Després, dies importants, pues, les dos desfiles, tant el Moro el dia 25 com el Cristià el dia 26, i el dia 27, que jo crec que el dia 27 marca el que és la festa de la vila, no? Jo crec que tenim els actes més importants. Comencem en l'Alijo de Contrabandistes i Pirates, que venen a parlar, en aquest cas en la Reina Cristiana, per dir-li que estan les tropes mores arribant a les costes. Després està el segon desfile moro i l'ambaixa beduïna, que van els beduïns a oferir-se per a ajudar el rei moro a conquerir aquestes terres, i com no, ja ni tenim l'acte, el buc insígnia, no, de les nostres festes, que és el desembarc. El dia 27 és un dia molt especial, es nota en l'ambient el dia 27, com ha dit Marta, en els quarters ja va notant-se, no? Les companyies que eligen, les companyies que desembarquen, i el dia 27 per la nit, de la 27 al 28, pues, tenim aquest acte, que és el que jo convido a tot el món que vinga i que gaudisca per almenys una vegada que el visquen i que vegin, no? Eixe dia en les festes de la vila.
0: Perquè tu què recomanaries a la gent quan vinga, posant color, col·locar-se, no? Com moure's per així per la vila si ho tenen un poc de forma desconeguda?
3: A veure, jo, com ha dit Marta, extraoficialment a mi m'agrada molt el que és els matís, no? Els migdies de la festa de la vila. Jo crec que això és on es veu i on es palpa la festa de la vila, no? Eixes visites als diferents quarters, a diferents companyies, però era un moment molt bonic que no són actes oficials perquè la gent també vinga a veure-los, no? I que visiti els nostres quartels. La veritat que els quartels de nosaltres són totalment oberts.
0: Ja ho hem vist, ja.
3: La gent pot vindre, podran fer una cervesa sense cap problema, però jo sí que recomano que si vens la nit del 27, que és la nostra nit gran, el nostre acte més important, jo sí que recomano no gitar-se.
0: Això sí que important.
3: I jo sí que aniria, pues, a veure la baixada de les tropes mores primer, que és a les 3 i mitja del matí. D'ahir me n'aniria a veure la baixada de les tropes cristianes, que és una baixada espectacular per la costa de la mar, al costat de la ciutat amurallada. Pense que aquesta baixada és impressionant i sí que és digna de veure. I després, conforme baixen les tropes cristianes, agafar lloc al passeig de la platja per poder veure tot l'acte del desembarc.
0: Tu quin paper tens en el desembarc, Marta?
1: Espero tindre veu, perquè mira que si no tinc veu aquest dia. Aquest dia, quan ix el sol, no, més fosquet, no? Encara està fosquet un poc, arriba l'emissari del rei moro en una bandera blanca, i bé, s'acosta allà a la platja, el port li tapen els ulls, el porten davant de la reina en este cas, i l'emissari pues, en dirà, suposo jo, però bueno, seguint la tradició, l'emissari ve dient-me que m'ho rendim, que són moltíssims moros, molt forts i molt tal, i que volen, el seu rei vol esta joia, que és la vila joiosa, i que els cristians no tenien res a fer, i jo ja adelante que la reina no va cedir. Estaria bé dir, vinga, veniu, que ara fem una copeta junts.
0: Una copeta tots junts com a...
1: Però no, ahir és, bueno, pues li dic un parlament amb el emissari dient-li que no, que aquest missatge el rebutgem i que anem a defendre la terra uh-huh. en la nostra vida.
0: I en el desembarc no falta la pólvora, no? No falta la música, no falta la emoció, és tot un...
1: Jo crec que és un espectacle de llum, de música, de pólvora...
3: És un nàutic.
0: Nàutic, també. Sí,
1: molt, molt bonic.
3: Que els principals protagonistes són els festers. Uh-huh. Això jo crec que no hi ha en moltes poblacions un espectacle com el que tenim. Tenim que tindre en compte que hi ha... sobre 800 persones embarcades en les barques eixa nit, és un espectacle nàutic. Disparem més de 600 quilos de pólvora durant tota la nit, a banda de tots els tiradors que n'hi ha tirant en els seus trabucs en la platja, els canons de les tres artilleries. Així que és un espectacle de pólvora, de llum, de so, de música.
0: És d'aixes coses que diuen una vegada en la vida.
1: S'ha de veure.
0: Pues s'ha de veure el desembarco una vegada en la vida.
1: No, Rosa?
2: Sí, sembla una seqüència d'una pel·lícula.
0: Totalment.
2: D'estar vivint-ho en... Però és que estèticament és molt bonic perquè quan és de nit encara tota la ciutat i la platja il·luminada en les antorxes i la mar, les veles dels barcos que van passant i quan... trenca el sol per ser ratgelada i es tira la gent a la mar, pues és esa llum és superbonica.
0: Esa imatge és espectacular.
2: És espectacular.
0: I a mi quan fem un poc de turisme i quan parlem de turisme en este programa, el que m'agrada és fer pues, el pack complet que jo dic, no? De poder vindre, veure esta tradició, esta història, escoltar la música, la pólvora i, per suposat, si podem quedar-nos a fer una nit, dos nits ideal, complementar-ho amb gastronomia, és a dir, l'experiència turística és ben així, no? Com una pròpia experiència, no és només un acte, no és només un esdeveniment, sinó que és tot el compendi que la vila ens ofereix ara en aquest cas a les festes.
2: Totalment, el que deia el meu company, que també la diferència de nosaltres és que els quartells estan oberts, la gent pot atracar-se sense cap problema i degustar la gastronomia local típica, les punxaetes, la sang en ceba, bueno, sin fin de plats típics i bueno, i esperar després del desembarc i fer un xocolat en xurros antes d'anar-te'n a dormir.
1: Quan estava dient el xocolat, però me n'ha
0: faltat el següent punt, sí. No? Que és el xocolat i després imagina que hi ha la gent a descansar una miqueta, agafar forces per a...
1: Poquet, que hi ha que aprofitar l'últim passacarrer de des.
0: Això és l'últim, no? El remat seria...
1: El dia 28 és l'últim dia i hi ha que aprofitar-lo també. A més, no hi ha res que no una tarongeta en un plat de caldo a migdia.
3: Totalment
1: reconfortador.
0: Sí. Totalment.
1: Les pilotes així li diuen tarongetes.
0: Ah, vale, jo anava a dir, ai, bueno, bé de vitamina. No. Són pilotes, no?
1: Són pilotes de putxero que així diuen tarongetes.
0: Jo espero que els oients estiguin prenent bona cosa de notes, perquè quan vinguin que no vagin perduts. No serà perquè no els hem avisat, no? Que han de demanar pues una tarongeta, que en este cas és una pilota, un
1: això,
0: bon putxeret.
1: Després de...
0: Això reviu a qualsevol.
1: Festa, estem per a començar una altra vegada.
0: Totalment. Doncs, si et sembla, Marta, em quedem tu ara i fem un canvi perquè hem d'agrair a Rosa Llorca, la regidora de Turisme, i a Jaime Santamaria, regidor de Festes, que ens hagin acompanyat en este especial. Algun consell, alguna cosa que els diríeu als nostres oients ja com a remat? Què podem dir-los? Que vinguen, bàsicament.
2: Que es deixen portar i que s'ho passarà en bomba.
0: Segur.
3: Sí, jo diria que vinguen, que gaudisquen de les nostres festes, que tasten els nostres productes típics, que tasten el nardo,
0: si ven
3: a la vila, si ven a la vila,
1: moderació.
3: Si ven a la vila, que tasten el nardo en moderació i res, que gaudisquen en nosaltres, no? Som un poble molt obert, uns festers també molt oberts i que vinguen, ens visiten i que coneguen les nostres festes.
0: Doncs enhorabona, un any més i gràcies als dos.
2: Gràcies a
3: vosaltres.
1: Gràcies.
0: Perquè
1: gràcies,
0: mentre ve així a taula Albert Alcaraz, que és el cronista oficial, Marta, volia preguntar-te un poc la història, la teua història, no? De com aplega el càrrec a tu, perquè tu has estat vinculada a la festa durant molts anys, però has de ser reina. Quantes possibilitats hi ha de que una persona siga reina? Cada quants anys? I com és que tu, al final, has sigut reina, eres reina?
1: Bueno, cada 11 anys hi ha la companyia ostenta el càrrec de rei,
0: sí.
1: No? I, bueno, pues cada companyia té una manera de triar a la persona que ostenta el càrrec, a la persona que serà el rei. I, bueno, en este cas, este any, el rei Moro, que ha estat en el programa provincial amb nosaltres, Joan Lloret, pues va ser proclamat, diguem, per aclamació popular de la seva companyia l'últim dia de festes de l'any passat, el dia 28. I en el meu cas també va ser bueno, pues tot un any esperant que algú es presentara, que tinguera il·lusió tal, que almenys la meva companyia ho fa així, qui tinga il·lusió que es presente, però no es va presentar ningú. Il·lusió a lo millor entens, però bueno, les circumstàncies familiars o tal no acompanyen, el que siga. No es va presentar ningú i jo era conscient de que de que tenia moltes papeletes de que si no es presentava ningú el dia 28 de juliol
4: te
1: podria ser, no?
4: Tu.
1: No vaig a dir que no ho pensava, però bueno, va arribar el 28 de juliol i res, nos dejamos llevar.
0: Exactament.
1: Ja està.
0: Clar, perquè el càrrec al final és, bé, representar a tota una festa, no? Mm. I dèiem, passa cada 11 anys.
1: Sí, jo tenia papeletes, però, bueno, jo sigo capitana, sí. Però a més he estat en la Junta de Govern amb Albert Alcaraz, vam estar uns anys, i he sigut cronista de l'associació, i després la vinculació a la festa també per part de Música Pólvora de Sant Bar, que és un programa que fem anualment de festes. I, bueno, pues, tot això fa, m'imagine, pues, que... el meu nom sonarà i al final, doncs això.
0: Que hagi estat ahir. Ara entrem en més detalls, perquè jo vull que ens parles també un poc de com van a ser els teus, o si se pot o no, quants tratges vas a tindre, com vas a desfilar
1: Albert,
0: i tot.
1: No sé, jo si ho diré tot.
0: Hola, Albert, bona vesprada.
5: Jo crec que sí. Bona vesprada.
0: Quina representant tenim, la reina Cristiana.
5: Una gran representant.
0: I tu que saps molt d'història d'esta festa, que com ho veus? Doncs
5: sí. Pues molt bé, jo estic molt content, perquè jo, a més, em uneix en ella amb una gran amistat i una col·laboració de fa molts anys en el programa Música Por Valle de Desembarc, que hem treballat molt junts i, bueno, per a mi és un orgull i una satisfacció que Marta siga reina cristiana.
0: I ostentar un càrrec com este, no? Al llarg dels segles que hem viscut esta festa i que ha tingut tantes representants, com veus tu pues aixòs anys d'evolució d'una festa com esta, dels moros i cristians de la vila?
5: Pues els anys, l'evolució ha anat constant també i paral·lel als temps, no? Les festes de la vila no han tingut una continuïtat en el temps com altres llocs, però sí que ha hagut un espírit de continuïtat, és a dir, que han hagut intervals i períodes en què no s'ha celebrat la festa, però per diferents circumstàncies, especialment econòmiques. Però sempre que ha hagut possibilitats, el poble de la vila ha tingut clar que la seva festa major i la seva festa gran són els moros i cristians. I això s'ha notat en les dates simbòliques. De fet, enguany estem recordant en el programa Música i Poble de Desembarc i aquests anys especials, no? Des del segle XIX fins a l'actualitat, i aquestes festes han sigut molt grans. Quan ha hagut festes de moros i cristians fins l'any 1964, en 1963 es funda l'Associació de Festes, i a partir d'aleshores, llevades els anys de la pandèmia, no ha deixat mai de celebrar-se la festa. I ha anat cada volta sempre a més, no?
0: A més,
5: sí. Bueno, i les festes de l'actualitat, que són les festes com bé han comentat avui i duen comentant al llarg dels temps, bueno, unes festes prou importants i tant a nivell simbòlic com a nivell espectacular, pues són unes festes grans.
1: Hem de dir que l'Ajuntament de la Vila i Albert estava en aquesta comissió, ha presentat un expedient, no, a Generalitat per aconseguir la catalogació de bé d'interès cultural del desembarc en el que és la seqüència des de l'Alijo de Contrabandistes, la vesprada del 26 de juliol, fins la reconquesta del castell i Acció de Gràcies el dia 28.
5: Sí, nosaltres hem pensat que teníem un cicle ritual més enllà de lo que són les festes de moros i cristians, que sabem que les festes de moros i cristians no només en la vila, sinó en el conjunt de poblacions del País Valencià que celebren moros i cristians, tenen una seqüència ritual determinada, cada una en les seues varietats i en les seues especificitats, però ve a ser bastant similar. El que passa és que la vila té un cicle nàutic festiu que és únic, no? Un cicle que es fa i es desenvolupa al llarg de dues jornades, que comença amb l'Alijo de Contrabandistes i Pirates Corsaris, que és un acte també molt propi de la festa de moros i cristians, perquè tant les companyies de pirates corsaris com les companyies i comparses o filaes de contrabandistes són de les més populars en el segle XIX i en l'actualitat. No? I estan molt relacionades amb una figura mítica i simbòlica del segle XIX, que és el contrabandista, no? I l'acte del contraband. Aleshores, nosaltres tenim allò que dona origen al contraband, que són les descàrregues de contraband de productes que venien d'ultramar en la costa. I la costa de la Marina Baixa és una costa molt accidentada i es donaven molts casos de desembarc. Jo sempre dic poso un exemple. Nosaltres tenim així en la vila dos torres de guaita. La torre de l'Aguiló i la torre del Charco, i un castell, que era el castell que dirigia el que és la zona de control de la Marina Baixa. Però teníem 7 caselles de carabiners. O sea, que es van fer en el segle XIX per a controlar el gran contraband. Bueno, però això és un element popular que també recull i reflexa la festa de moros i cristians, perquè no s'entén la festa de moros i cristians sense les comparses o companyies de contrabandistes. Són les més populars en l'actualitat, i després també sorgeixen les de pirates. Per això aquest cicle nàutic i aquest acte de desembarcament, de desembarc que també es produeix la vesprada del dia 27, és important. I després hi ha allò que també ens dona nom i també és tan espectacular, que és el desembarc moro, que es produeix en la matinada del dia 27 al 28 de juliol. Tot això hem volgut protegir-lo. em vull protegir-lo perquè és un acte nàutic que es desenvolupa en la mar, en una platja, en un entorn també ja declarat bé d'interès cultural, que és la ciutat històrica, la vila històrica de la vila. I aquest entorn, aquest acte que es desenvolupa, que té en el mateix lloc dels fets que s'evoquen i es representen, que són els actes, la victòria de la vila davant del desembarc de les tropes berberesques de 29 de juliol de 1578, es desenvolupa a la mateixa hora, en el mateix lloc i en el mateix moment en què va passar.
0: Clar, eixa
5: recreació, eixa evocació, eixe fet que també, al final, el que possibilita i el que representa és una cohesió, un retrobament, perquè és una cosa que Marta també va reflectir, ella va ser pregonera de festes fa dos anys.
0: El 23, no?
5: I ho va comentant en el seu pregó, no? Eixa retrobament que té, perquè la nit del desembarc és molt màgica per molts aspectes, però té un moment clau i culminant, perquè tant els moros com els cristians celebren una festa separada. Cada una té els seus llocs, els seus moments i el seu recorregut, no? Uns van, ixen cap al port, embarquen i passen unes hores en la mar. Els cristians se van a la plaça, baixen a la platja i fan la seva festa en la platja. I fins les 6 del matí, fins l'alba, fins que despunta el dia, no es retroben, no? Però aquest moment de retrobament simbòlicament és molt important i és molt, sobretot perquè retroben amics, pares, fills, germans, entonces té moros i cristians, no? En eixa voreta de la mar, en eixa lloc que té un simbolisme important. Entonces nosaltres també volem que això es conserve,
0: clar,
5: es
0: que
5: protegisca, perquè té un element simbòlic que va més enllà de la pròpia festa.
0: Clar,
5: no?
0: I si es protegeix, no? Si es declara, de quina forma queda protegit?
5: Queda protegit l'escena. L'escena, que és molt important, i
0: queda assegurada per a que generació rere generació
5: es pugui fer, perquè es celebra en un element nàutic, en la mar, on s'han de seguir una sèrie d'elements de seguretat, on estem molt condicionats també per les directrius i per la legislació i per les autoritats. Entonces, hi ha un interès cultural, patrimonial, social, simbòlic, que s'ha de respectar, no? I és el que volem potenciar.
0: I això és el que s'ha llançat en guany, no?
1: Exactament, ja està en l'expedient en la conselleria.
5: Sí, està en curs, està expedient tramitat, i bueno, esperem que d'un moment a altre
1: pugui ser Vic, el desembarc, no?
0: Exactament. Són les 12:54 minuts, continuem en este especial dedicat als moros i cristians de la Vila Joiosa, i jo volia preguntar-li també a Marta com espera ella un poc viure esta festa, que ja sabem que l'estàs visquent de forma plena, perquè suposa molta il·lusió, però també molta responsabilitat, molt de treball, però què esperes tu, Marta, després d'emportar-te d'este regnat, no? D'esta festa, que és teua.
1: Jo espero disfrutar la festa, sense més, no? Jo crec que al final el que ens agrada la festa, el que ens importa és poder disfrutar-la, no? La disfrutarem segurament que diferent, a 3 anys, no? Hem d'estar en diferents actes, els horaris seran més ajustats tots, no? Però jo crec que jo el que espero emportar-me és un bon record, un bon sabor de boca de poder compartir en el quarter amb tots aquells que ens visiten un ratet, una estoneta agradable, en això em conforme, no? I després que el desfile, que ha posat molta il·lusió la comissió de desfile i tota la companyia preparant-lo, pues que siga un espectacle digne, ni més digne, un espectacle que es pugui fer el que hem pensat i que la gent el disfrute.
0: Clar, perquè això anava a preguntar-vos com s'organitzen els propis desfiles, no? Perquè hem dit que el moro és el dissabte
1: 25.
0: I el diumenge serà el cristià. Com s'organitza? L'organitza també un poc la pròpia...
1: Cada companyia s'organitza la seva part de desfile. En la vila cada companyia té un capità i per tant normalment, bueno, pues cada companyia trau un xicote boato, trau el boato del seu capità, no? I després ja arriba l'últim en desfilar és la companyia del rei. I ahí, bueno, pues és un boato pues més esperat i més especial, i és, bueno, pues l'any del rei sempre la imaginació és lo que, i la faena al final
0: és el que es fica, no? Això tu deies que bonament, no? Heu pogut organitzar. Quants vestits te duràs tu?
1: Bueno, jo en el desfile porte cuno i tenc un altre en l'entrada de bandes i el de la presentació.
0: L'entrada de bandes també. Són tres vestits en total.
1: Tres.
0: I això del vestigi tal sempre ha sigut igual, Albert, o també ha anat canviant?
1: No, també ha canviat.
5: No.
1: Passa de tres.
0: Res a veure,
1: però saps,
0: no?
1: En el meu cas, m'imagino que passarà,
0: festa,
1: que passarà, no? En molts casos, vas i dius, no, jo uno i que puga anar canviant-se algo tal, i acabes en tres.
5: Sí, al final des de fa uns anys la cosa pues, ha augmentat molt.
0: Aumentat,
5: i,
0: no?
1: Però els capitans tenen dos, o sigui, és que tot va...
0: A més, no?

0: ho dèiem, la festa va més,
1: en un
0: però
1: moment pararà, en un moment ha de parar.
2: Jo vaig així de capità en 2003 i me vaig
0: fer el teu.
2: I me vaig fer un. Bueno, i em vaig, cada que no me vaig fer, em vaig jugar un i ja, però que no, però és que ningú, no? Jo l'altre dia estava mirant fotos dels anys del 2000, 2001 i no.
0: I
2: ara s'ha augmentat més això, bueno, però és una expressió que va en els temps també.
0: Doncs anem a comentar-los als oients que tenen tota la programació a les xarxes de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, també al web, per a que es facin una idea de tot l'horari, perquè tenim així a les nostres mans pues, tot el programa, però per veure concretament horaris i de més, per a que puguen consultar-ho. Albert, jo crec que queda pues, convidar-los, no?, a compartir amb tots vosaltres la benvinguda que ens doneu quan venim des de fora en esta tradició tan important i cada vegada que esteu protegint-la més com hem conegut i que així té que ser.
2: Sí, jo també dic que no cal inclús vindre a la vila en festes, no cal de vegades ni mirar el programa d'actes, és deixar-te
0: sí,
2: portar.
0: Exactament.
2: Deixar-te portar perquè la festa és dues llocs importants i qualsevol persona que vinga a festes a la vila en festes eixa sensació l'experimentarà. No cal saber on van ser les coses perquè la festa és dur i es porta.
0: Albert Alcaraz, gràcies,
2: gràcies
0: per tot com sempre. I Marta, companya, només ens queda desitjar-te un molt bon regne, molt bones
1: moltes
0: festes, gaudir-les plenament
1: gràcies.
0: I sobretot que després pugues gaudir de l'estiu, perquè sabem que estàs de vacances però estàs currant igualment. Així que, companya, enhorabona.
1: Moltes gràcies per estar ací un any més, per suposat, i per això els vos desitjos. Espero veure't per ací algun dia.
0: Per suposat, el diumenge estic ací. Ja tinc les meues entrades per a vindre al desfile, com hem promès. Gràcies, Marta, com sempre. Bé, nosaltres hem intentat acostar-los una miqueta esta ànima de la Vila Joiosa, però hi ha coses que la ràdio pot contar i altres que només es poden sentir en primera persona. Per això, si encara no heu viscut els moros i cristians de la Vila Joiosa, no sé a què esperen, perquè este és el moment. Vingueu a passejar als carrers, a contemplar les façanes de colors davant esta Mediterrània, emocionar-vos amb la música, amb la pólvora, amb eixe desembarco, pues, al trenc de l'Alba, amunt tot un poble que obri les portes de Batava per compartir la seva història i les seues tradicions. Ja sabem, fins al 31 de juliol, així la Vila Joiosa els espera com a una de les festes més espectaculars de la Comunitat Valenciana. Gràcies per haver-nos acompanyat, que gaudir de la festa de l'estiu i també de la nostra terra. Així, a Onda Cero, adeu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Lo niega todo Zapatero en la entrevista que ha concedido a Televisión Española. No influyó en el rescate de Plus Ultra, no medió, no cobró comisiones, no sabía nada de ninguna sociedad offshore, análisis relevante, no era una sociedad pantalla, él no llevaba clientes. De Julio Martínez dice que no comenta ni pone en duda estrategias procesales, no reniega de la amistad que ha tenido durante años con él y de las joyas, pues que estaban ahí, que son un regalo de cortesía, no dice de quién. Ya se lo contará en su momento al juez, un regalo personal, que igual no debió aceptar, eso sí lo admite, y que no las declaró porque ni las iba a utilizar ni prácticamente se acordaba de que las tenía.
6: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Desde luego, tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino.
4: En el Partido Popular dicen que es una tomadura de pelo esta entrevista. La portavoz parlamentaria Esther Muñoz cree que Zapatero no solo se está intentando defender a sí mismo, sino también a Sánchez.
7: Aquí hay una verdad incuestionable, y es que si Zapatero acaba y resulta siendo culpable de un delito de tráfico de influencias, es porque hay otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el gobierno de España, y es Sánchez. Por tanto, Zapatero no ha ido solo a defenderse hoy su inocencia a Televisión Española, ha ido a defender a Pedro Sánchez, al que, por cierto, le ha agradecido su apoyo.
4: Zapatero, uno de los nombres más repetidos hoy en los pasillos del Congreso. El otro ha sido el de Diana Morán, la ministra que comparó ayer los futuros gobiernos de Feijóo con los de Hitler. Patxi López se aleja del extremo. Desde Podemos, Jone Belarra pide hablar menos y actuar más contra el racismo. Y el portavoz del PP, Borja Sémper, un poco más de nivel.
8: ¿Comparte con la ministra Diana Morán esa comparación del PP con Hitler?
9: No es mi estilo. No me gusta cuando se lleva la política a los extremos.
10: Menos declaraciones altisonantes y más políticas antirracistas, que es lo que necesita este país.